Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada, Barabada,